0: Fes el tanto a la platja.
1: A veure si clavaràs una garoina al cul.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació, sens dubte, de servei públic, pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
0: Ràdio Capital. 25 anys.
2: Explícame las historias, las

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Buhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Vols que et digui més maneres de suar? Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que

0: Ves al tanto a la platja
1: a veure si clavaràs una garoina al cul.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Soc l'Adrià Sales, de La Pegatina. I em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari. Moltes felicitats de part de tot el grup. I molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats. I per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels de Blatgenaro i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Catalana. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Adéu, que vagi molt bé.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
2: Bon dia, us parla Carla Saló Pujol i avui al Baix Empordà és notícia que el jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà va acordar aquest passat divendres deixar en llibertat amb càrrecs el professor jubilat de Torroella de Montgrí, de 74 anys, investigat per presumptes tocaments a alumnes durant classes particulars. El jutjat li manté la mesura cautelar de compareixença periòdica davant l'autoritat judicial mentre continua la investigació. La causa ha augmentat en els darrers dies fins a sumar 14 denúncies després que 8 noves persones hagin denunciat els fets. La primera denúncia es va presentar a principis de juliol i, posteriorment, altres antigues alumnes es van adreçar als Mossos d'Esquadra per explicar situacions similars. I canviem de tema perquè una vintena d'entitats de municipis afectats per l'incendi d'aquest juliol han organitzat l'Aliada per les Gavarres, una jornada solidària que se celebrarà el dia 11 de setembre per recaptar fons per l'Agrupació de Defensa Forestal de la zona i perquè es puguin fer treballs de millora del bosc després de l'incendi. La iniciativa, que va néixer el mateix dia del foc, combinarà un vermut, una caminada popular pel massís i música en directe. De moment ja tenen confirmat alguns grups de la Bisbal. Els impulsors, la penya blaugrana de Monells i la colla Sense Vàlvules, destaquen la gran resposta d'entitats. Ja tenen confirmat alguns grups de la Bisbal. Els impulsors, la

0: i el calendari d'actes de la ciutat. Els usuaris també poden rebre informació personalitzada sobre diversos esdeveniments. I fins aquí el repàs de les principals notícies del Baix Empordà.
1: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
2: Esmorzarem pa amb oli i sal.
1: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
3: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
4: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
5: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
6: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
7: Més econòmic del que et penses.
6: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
7: del nostre web,
6: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
7: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
6: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
8: 25 anys sonant amb tu. Ràdio Capital.
9: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Lu i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Lu, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: que 8 noves persones hagin denunciat els fets. La primera denúncia es va presentar a principis de juliol i, posteriorment, altres antigues alumnes es van adreçar als Mossos d'Esquadra per explicar situacions similars. I canviem de tema perquè una vintena d'entitats de municipis afectats per l'incendi d'aquest juliol han organitzat l'Aliada per les Gavarres, una jornada solidària que se celebrarà el dia 11 de setembre per recaptar fons per l'Agrupació de Defensa Forestal de la zona i perquè es puguin fer treballs de millora del bosc després de l'incendi. La iniciativa, que va néixer el mateix dia del foc, combinarà un vermut, una caminada popular pel massís i música en directe. De moment ja tenen confirmat alguns grups de la Bisbal. Els impulsors, la penya blaugrana de Monells i la colla Sense Vàlvules, destaquen la gran resposta d'entitats i empreses del territori per donar suport a aquesta causa. I l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va presentar una nova aplicació municipal amb l'objectiu de facilitar la comunicació entre el consistori i la ciutadania. La plataforma ja es pot descarregar gratuïtament per telèfons mòbils amb els sistemes operatius Android i iOS i vol convertir-se en un nou canal per accedir als serveis municipals d'una manera més ràpida i senzilla. L'aplicació permetrà consultar les notícies municipals, l'agenda d'activitats i el calendari d'actes de la ciutat. Els usuaris també poden rebre informació personalitzada sobre diversos esdeveniments. I fins aquí el repàs de les principals notícies del Baix Empordà.
1: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
2: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
1: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
2: Però què passa aquí?
3: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
2: Així no hi ha qui les faci caure.
3: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
4: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
5: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimsky-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria. Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
6: La millor música del món.
7: La millor música del món.
6: A Ràdio Capital.
7: Ràdio Capital.
6: Amb Marc Clapés.

0: Fes el tanto a la platja.
1: A veure si clavaràs una garoina al cul.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.
4: Els Amics de les Arts obrint una nova etapa al costat de Joan Borràs d'Oques Grasses, amb això que s'anomena Segurament t'estimo.

El 2025 va ser el seu any, l'any del descobriment d'aquest artista que es diu Somber, i el 2026 la cosa continua, no s'atura. Arriba amb aquest Homebreaker, Sona Capital.

0: un so amb accent propi.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Aquesta és la primera cançó que arriba a casa nostra dels Temper City. S'ha fet molt viral a tot el món i sona a Capital, aquest Self-Aware.

0: I'm not gonna move. La banda sonora del teu dia. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Seguim a la ràdio de l'Empordà amb la veu de Grècia Abrams. Sona amb això que es diu Hit the Wall.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la...

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Atenció, Empordà. Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Vulpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
3: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97, 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
4: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
5: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
6: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
7: La millor música
8: la
7: del
8: millor
7: món.
8: Música del món.
7: A Ràdio Capital.
8: Ràdio Capital.
7: Amb Marc Clapés.

0: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
1: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org, amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
2: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
3: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
2: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
3: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
2: Confia en Maxiloestètic.
3: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
2: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
4: Manòmena.
5: Maxiloestètic.
6: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
7: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
8: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors d'assassinat.
9: Com el Club Tenis la Bisbal i el Camp.
8: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
10: Aquest dia de Calonge ha estrenat una doble exposició.
11: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
12: Avui una jornada plenament assolellada.
7: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
13: Ràdio Capital.
7: Per saber tot el que passa a casa teva.

I escoltem de fons a Dua Lipa, una artista mimada aquí a Ràdio Capital. Ens encanten les seves cançons i en aquesta ocasió s'ajunta de Kevin Parker, el líder dels Tame Impala, que dona un aire psicodèlic en aquesta producció que s'anomena Houdini.

0: 25 anys explicant l'Empordà amb veu pròpia.
1: Ràdio Capital.
2: Obrim ara mateix Mute Music, el treball dels Coldplay. N'escoltem aquest Feels Like I'm Falling in Love. Sona Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia.

0: punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
1: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
2: Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera. Dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país.
3: Si tu no estàs aquí, no sé.
2: Entrades a sonsdelmón.cat.
4: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar. La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
5: La millor música del món.
6: La música del món.
5: A Ràdio Capital.
6: Ràdio Capital.
5: Amb Marc Lapés.
7: Ves al tanto a la platja a veure si clavaràs una garoina al cul.
8: Ràdio Capital.
9: La ràdio de l'estiu.
8: Des del cor de la Costa Brava.

I la música que continua sonant les 24 hores del dia aquí a Ràdio Capital, ara mateix amb la Miley Cyrus, avui ens presenta aquesta cançó, es diu Midnight Sky. Yes.

0: Ves al tanto a la platja. A veure si clavaràs una garoina al cul.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: qualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 12, Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest dilluns. La Fira de Circ al carrer de la Bisbal ha tancat la 31a edició amb prop de 22.000 assistents. El festival ha resistit la calor i ha omplert carrers i places durant tot el cap de setmana. La cita consolida la seva posició com a referent del circ contemporani. Ha ofert 12 estrenes i més de 50 espectacles. El públic hi ha respost amb una afluència molt alta. El jutjat ha deixat en llibertat encàrrecs al professor jubilat de Torroella de Montgrí denunciat per presumptes tocaments d'alumnes. El cas continua obert. La causa ja suma 14 denúncies. Els Mossos d'Esquadra mantenen la investigació i no descarten que hi hagi més víctimes. Snarky Puppy fa anys que fuig de les etiquetes. El grup nord-americà té un estil propi entre el jazz, el funk i la fusió. Ahir a la nit va debutar al festival Portaferrada a Sant Feliu de Guíxols. La seva actuació va confirmar que Snarky Puppy continua sent una banda difícil de classificar i fàcil de reconèixer. I tot seguit, la previsió del temps per aquest dilluns. Cel serè ara, però amb núvols en augment al llarg del dia. Ambient càlid i xafogós, amb màximes d'entre 29 i 34 graus. A l'interior, fins a 32 i 34. Vent fluix. No s'esperen ruixats destacables. Tendència estable i molt càlid els pròxims dies. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
3: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda.

0: Simfònica a la Basílica de Santa Maria.
1: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Par Hotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Par Hotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Par Hotel del Comtat Sant Jordi.
2: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
3: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
4: La millor música del món.
5: La millor música del món.
4: A Ràdio Capital.
5: Ràdio Capital.
4: Amb Marc Clapés.

0: serà.
1: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la costa.

Aquest és el so de l'Empordà. La millor música del món, en una sola ràdio.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
3: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
4: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
5: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
6: Marxo a la platja.
7: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
6: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
8: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
9: La millor música del món.
10: La millor música del món.
9: A Ràdio Capital.
10: Ràdio Capital.
9: Amb Marc Clapés.

0: és el so de Ràdio Capital.
1: Ja fa uns quants anys que ho és, però amb aquesta cançó s'acaba de reafirmar. Escoltem a Aitana des de Cuarto Azul, això es diu Superestrella.
2: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: estètic i demana la teva visita. Maxil·lo Estètic, treballem pel teu somriure.
1: Fenòmeno.
2: Maxil·lo Estètic.
3: Hi ha un moment
4: en què deixes de trucar a la teva companyia de telecomunicacions
3: perquè saps que no ho entendràs,
4: perquè et canses d'esperar
3: i de no saber exactament què estàs pagant.
5: I si fos fàcil?
3: Amb Nimbus Telecom tornes a entendre-ho tot, sense paraules complicades,
4: sense sorpreses.
3: Parles amb persones i saps en tot moment
4: què tens contractat.
3: Per això, cada cop més gent confia en Nimbus Telecom.
5: Truca ara 972-850-155. Nimbus Telecom, la tecnologia que esperes, amb l'atenció propera que trobes a faltar.
6: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimsky-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
7: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
8: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir.
9: Cal deixar empremta.
8: Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en Candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Així Artur de la Fumiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que li ve

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
3: Ho faré i ho faré, i la teva casa a terra tiraré.
2: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
3: Però què passa aquí?
4: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
3: Així no hi ha qui les faci caure.
4: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
5: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
6: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
5: I el manteniment?
6: Tot inclòs. Tòner, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona. També copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972-400-515.
7: Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia.
6: Tens 15.
7: Tens una casa o te'n vols fer una?

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Arjau de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
2: Adéu. Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 4.
2: Mana, mana.
3: Maxil·la estètic.
4: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
5: A Maxil·la estètic t'ho posem molt fàcil.
4: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
5: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
4: Confia en Maxil·la estètic.
5: Truca ara o entra al web de Maxil·la estètic i demana la teva visita.
4: Maxil·la estètic. Treballem pel teu somriure.
6: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
7: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel. I t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
8: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
9: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
10: Fuego lento tu mirada.
11: Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera.
10: Fuego lento,
11: dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país.
10: Si tu no estàs aquí, no sé.
11: Entrades a sonsdelmón.cat.
12: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.

0: amb Joan Bosch.
1: Què tal, amics? Bona tarda. Per cert, us aviso, ja no faré cap més comentari de la calor. S'ha acabat. Ens hem de fer el càrrec que, malauradament, això ja serà el pa de cada dia. Què hi farem? Ah, aquesta tarda parlarem amb el que fins ara ha estat el màxim responsable dels Mossos de Trànsit a Girona. S'ha jubilat, té moltes històries per explicar. Es diu Joan Costa i diu que els Mossos s'hauran d'anar adaptant a les noves tecnologies antiradars que la gent portem al mòbil. I això em fa pensar...

0: El cotxe modern ja no és un cotxe. És una mena de company de pis amb rodes. Et parla, et jutja, i si et despistes, probablement sap més coses de tu que la teva mare. I ara ve la gran pregunta. Porteu alguna aplicació al mòbil per avisar dels radars? Les aplicacions antiradars són fiables? Sí? Bé, com a mínim són més fiables que la del teu cunyat dient tranquil que aquí no hi ha mai radars, perquè el teu cunyat no només no sap on hi ha radars, tampoc sap on ha deixat les claus del cotxe. El problema és que l'aplicació et pot avisar d'un radar fix, però no pot evitar que tu siguis un idiota amb pressa. Quantes multes d'excés de velocitat porteu? Cap? Hi ha el clàssic que diu «A mi no em multen mai». Aquesta frase, en general, la diu algú que té tantes notificacions de trànsit que el mòbil ja no vibra, tremola. En resum, si el cotxe porta una aplicació antiradar, perfecte. Però el millor sistema d'avís continua sent el més antic de tots. Mirar els senyals, controlar la velocitat i no conduir com si tinguessis una reunió amb el teu propi funeral.
1: 972 313 702.
0: Oi que ens trucareu? Au, va, que comencem.
2: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Raül Muixac.
1: Home, hem recuperat en Raül. Bé, l'hem recuperat perquè estava de vacances, i ja és hora, perquè ha fet unes bones vacances, i tenien ganes que ens, primer de tot ens posés al dia de com està la situació del Girona Futbol Club, però a més, clar, avui seria de jutjat de guàrdia que no féssim esment el triomf de la selecció espanyola i el Mundial. Hola, Raül, les vacances bé, no?
2: Va, fantàstiques, les vacances sempre van bé, sempre curtes, però, eh?
1: Sí, noi, sí. Bé, però, escolta, així tens ganes de tornar a fer-ne. Escolta...
2: Sí, home.
1: Digues. Partit d'ahir, mirem cap al vessant gironí. Gironins que han guanyat el Mundial, només hi ha en Pau Cubarsí, suposo, no?
2: Sí, Pau Cubarsí, que a més, però quin gironí, eh?
1: I tant.
2: Ha escollit millor jugador jove del Mundial i jo m'atreviria a dir que millor defensa del Mundial molt, molt, molt de llarg, eh? Partidàs, el que va fer en la final i en general en tot el campionat. I per tant, mira, una petita quota d'aquest triomf de la selecció espanyola ve cap a les comarques de Girona i a més és el que va lluir la senyera en la celebració,
1: sí.
2: Que això també ho tenim en compte.
1: Escolta, aquest d'en Porro va jugar al Paral·lada, em diuen, sí? No?
2: Pedro Porro és, podríem dir, entre cometes, cantera del Girona. El Girona el capta molt jove i el cedeix al Paral·lada, que en aquells moments era el filial del Girona, i després el puja al primer equip del Girona i, vaja, entra com un tiro i d'allà doncs, ja se'n va cap a la Premier i uita tu, marcant un gol a la semifinal contra França, sí, un autèntic golaç. Per tant, també quota, podríem dir, gironina, i n'hi ha dos més. Un és Àlex Baena, que també va passar pel Girona, després va anar al Villarreal i ara al Atlètic de Madrid, titular, crec que en gairebé tots els partits de la selecció espanyola, i l'Eric García, central del Barça, bueno, central, vaja, multiusos del Barça, perquè pot jugar gairebé en qualsevol posició, que també, diguem-ne, que rellança la seva carrera esportiva en aquell any que el Girona va arrasar a primera divisió i es va classificar per la Champions. Per tant, home, una miqueta de quota gironina d'aquest triomf incontestable, de la selecció espanyola en aquest Mundial, perquè noi, no sé si vau veure l'estadística final del partit, però va xutar 20 cops Argentina fins a l'afegit de la pròrroga, no va xutar porteria. Per tant, sense cap mena de discussió, victòria merescudíssima, per molt que ens sàpiga molt greu que Messi no pugui acabar la seva carrera amb un triomf, però vaja, ahir no hi va haver cap mena d'opció per Argentina, em fa l'efecte.
1: Avui he vist un meme a través d'aquest, sí que és d'intel·ligència artificial, aprofitant la imatge que hi havia real de Messi i en Lamine Yamal dintre de la banyera que l'anava manegant i tota la història, i avui era al revés, o sigui que era més en Lamine Yamal i en Messi dins la banyera, i ell li anava fent bromes, però està bé.
2: Sí, és una miqueta el relleu generacional, no? No sabem què passarà amb la Lamine Yamal, que de moment va com un tret, ja veurem fins on arriba, però és evident que sí, que el comiat de Messi coincideix en el temps amb la irrupció de la Lamine Yamal. A veure si s'acosta una miqueta al que ha estat Messi.
1: Molt bé. Parlem, va, del Girona. Girona, segona divisió. Sí. Quan comença la temporada del Girona?
2: El 16 d'agost, primer partit de Lliga contra el Leganés, sí. I la pretemporada, que ja fa aproximadament una setmana que està en marxa. De fet, ja ha fet un partit d'entrenament al Girona, contra un partit amistós contra l'Alcadícia de la Lliga Saudí, quart classificat de la Lliga Saudí, per tant una bona pedra de toc, un equip que no juga pas malament, empat a 0 en l'estrena. Era la primera posada en escena del nou Girona de Quique Álvarez, tot i que l'equip que vam veure jo crec que tindrà molt poc a veure amb la primera alineació que veurem a segona divisió, perquè és que queda molta feina per resoldre encara el Girona.
1: Què queda?
2: Doncs mira, de moment, fitxatges així confirmats: Ivan Morante, un mig centre que ve del Burgos, Izan González, un jugador del Cornellà que havia jugat cedit al Granada, i el davanter ucraïnès de 2-0-4 Pishur. Tots tres van jugar ja contra l'equip saudí, i a mi, per exemple, em va agradar molt Izan González, que ja diuen que és un jugador amb moltíssima projecció, em va agradar molt. Pixur, jo crec que l'haurem de veure, no va acabar de connectar. Morante va estar així mig, i després la resta, doncs, alguns vells coneguts, com Gazzaniga, que va jugar, com Àlex Moreno, que sembla que serà, en de moment és l'únic lateral esquerre en nòmina a la plantilla, Fran Beltran, Brian Hill van jugar, Van de Beek va tornar a jugar, Artero, el bisbalenc, un partit que va jugar ben bé 30 minutets després de gairebé 3 anys d'encadenar lesions i desgràcies, i després molta gent de la mainada, van veure a Junior Holmes, un central juvenil de 16 anys amb molta personalitat, gent del filial com Guillem Badia, gent que ha jugat cedida pel Girona a segona divisió com Minsu, com Dauda. Caldrà veure què n'acaba quedant d'aquests nanos que han jugat cedits, qui s'acaba quedant, qui acaba tornant a marxar, qui del filial pot pujar, perquè tenim en compte que Quique Álvarez, l'entrenador actual del Girona, és el que havia sigut l'entrenador del filial, i després els melons. Per exemple, Joel Roca ha marxat a l'Olympiacos, ha deixat 7 milions a la caixa del Girona, per tant això li anirà bé al Girona, però què passa amb Siguenco, que és el jugador del Girona, què passa amb Unagi, que ha tornat a fer un mundial, què passa amb Banat, que continua sent el davanter centre del Girona, però que sembla que és pretès per l'Ajax de Mitchell. Són jugadors que tenen unes nòmines difícils d'assumir a segona divisió. Què passa amb Van de Beek, per exemple? Què passa amb Brian Hill, si aquests jugadors continuen o no? I sobretot, qui arriba, no? Falta encara vestir molt la casa per configurar un projecte de segona divisió amb cara i ulls. Jo crec que dependrà molt de tot això, d'aquestes sortides, d'aquests jugadors que vaja, home, que suposo que si tinguessis calés i ells tinguessin voluntat de jugar a segona, ja te'ls quedaries perquè serien bons elements, però que tot fa pensar que a final de l'estiu, sobretot Siguenkov, sobretot Unagi, jo veig difícil que puguin seguir el Girona.
1: Molt bé. Seguirem l'evolució fins que no estigui format del tot l'equip
2: Aviat per treure conclusions de moment. Ara mira, la setmana que ve, el 22 de juliol, juga un altre amistós, el Girona, contra l'Olot. El dia 25 juga contra l'Alavés, per tant, tot això en aquesta setmana. I recordem que el plat fort de la pretemporada serà l'1 d'agost, el trofeu Costa Brava, contra ni més ni menys que el campió de la Lliga Anglesa, l'Arsenal.
1: Home.
2: O sigui que per l'1 d'agost el Girona ja ha de començar a estar una miqueta perfilat.
1: A punt.
2: L'element que s'ha buscat per jugar al Costa Brava és dels de nivell.
1: Molt bé. Raül, seguirem doncs tota la pretemporada del Girona. Que vagi bé i ben retrobat. Una abraçada molt forta.
2: Gràcies.
1: Adéu. Vinga.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Avui parlem de radars i d'aplicacions al mòbil que estic segur que utilitzes per que t'avisen dels radars. Per què? Doncs perquè d'aquí uns moments parlarem amb el que fins ara ha estat màxim responsable dels Mossos de Trànsit a Girona. S'ha jubilat. Bé, ha parlat aquests dies de que s'han de revisar probablement els mètodes que fan servir els mòbils, perquè és clar, la gent és tonta i sap perfectament, doncs, que si hi ha un radar a través d'aquestes aplicacions, que és una xarxa social, t'avisa i dius: escolta, ves al tanto al quilòmetre 3 sota el pont, que hi ha els Mossos amb un radar. I avui us demanem això, si porteu alguna aplicació al mòbil que us avisin dels radars, i també parlem de multes, si en porteu moltes. Jordi de Girona: jo faig servir el Waze des de fa anys. En general, encerta bastant, sobretot amb els radars fixos. Els mòbils depenen de si hi ha algun conductor que els ha marcat. Multes: en 10 anys només una, i va ser perquè anava despistat. Ostres, que bé, enhorabona. La Montse és de la Bisbal, diu: jo vaig en Google Maps perquè ja el porto sempre posat. M'avisa d'alguns radars, però no me'n refio al 100%. Al final, el millor radar és mirar el velocímetre. Fa molts anys que no em posen cap multa. En Pere de Vilablareix: sí, porto el Waze i encara que en conegui el camí el faig servir molt. Més que pels radars, pels accidents i sobretot per les cues, en serveix moltíssim.

0: 2:05 i 5 minuts a Taronja Ràdio i Ràdio Capital. Després de la pausa de publicitat, Spandau Ballet i el seu True. Fins ara!
1: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
2: Esmorzarem pa amb oli i sal.
1: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
3: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
4: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
5: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de rec intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell i descobreix la revolució del rec intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
6: Mana, mana. Maxil·la
7: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
8: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
7: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
8: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
7: Confia en Maxil·la Estètic.
8: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
7: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
6: Mana, mana.
8: Maxil·la Estètic.
1: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmont.cat.
9: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
10: Més econòmic del que et penses.
9: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
10: del nostre web,
9: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
10: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
9: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 3 quarts de 5 de la tarda, som a Taronja Ràdio Girona, 94.4, Ràdio Capital Empordà, 95.6. Les aplicacions mòbils i els navegadors han passat a ser un element destacat per a conductors que volen evitar els controls policials. Sembla que navegadors com el Google Maps o el Waze han fet que les vigilàncies de la policia a les carreteres gironines hagin perdut efectivitat. Quan un conductor passa per un d'aquests controls o veu que els agents l'estan preparant, avisa a través de l'aplicació i el navegador incorpora aquesta informació que la resta d'usuaris rep si tenen l'aplicació oberta. Volem parlar d'això i de moltes altres coses, perquè ja ho deia abans, en Joan Costa, que fins ha estat res fa un parell de setmanes o tres ha estat el cap de Mossos de Trànsit de Girona, ha passat a millor vida, està jubilat, no l'hem enterrat abans d'hora, però suposo que està més descansat. Hola Joan, bona tarda, com estàs?
1: Hola, bona tarda a tothom.
0: Primer de tot, digue'm, com va la vida de jubilat? Suposo que l'estrès de diari ha desaparegut, o pràcticament, no?
1: Passa una cosa estranya, sembla que el telèfon s'ha mort, els correus electrònics també, estic en un oasi, més o menys, no? Però ho trobo a faltar, sí.
0: Ho trobes a faltar?
1: Sí. Sí. La veritat és que, jo aquesta feina, i sobretot la de trànsit, doncs, Potser no tenia tant com una feina, sinó que era com el meu hobby, no?
0: Està bé.
1: I ara tinc un problema, que haig de tornar a buscar un altre hobby perquè sí. És una feina que és molt apassionant. I si t'agrada, esclar, enganxa molt i les 24 hores del dia, pràcticament. Clar, i ara de sobte, se'm ha estat de vacances.
0: Està bé. Permetem la ironia. Suposo que posar multes no forma part del teu hobby, no?
1: No. Vale. Aviam, jo això, la multa, la denúncia, és l'última ràtio i de qualsevol agent de trànsit, perquè ostres, tant de bo que fos una anècdota posar una denúncia, perquè jo voldria dir que totes les polítiques que estem aplicant, tots els dispositius i sobretot la conscienciació de la gent, doncs és efectiu, no?
0: Molt bé.
1: Però malgrat això...
0: Joan, tenim un petit problema de cobertura amb el teu mòbil. Si et poguessis moure una mica i trobem un lloc que sigui millor i així t'entendrem perfectament, mou-te una mica a veure si ara la cobertura és millor.
1: Sí.
0: Em sents bé, Joan, tu ara?
1: Sí, jo sí, molt bé, molt bé.
0: Perfecte, molt bé.
1: Sí, vosaltres també?
0: Perfecte. Escolta, Joan, ara parlem d'aquests nous enginys tecnològics que qui més qui menys tothom fa servir i utilitzo la primera persona del plural. Parlant de la jubilació, quina ha estat l'etapa més dura en els teus anys de servei? Parlo de trànsit, o sigui, l'etapa que hi ha hagut més accidents que dius, ostres, d'aquí no ens en sortirem.
1: És difícil de dir, perquè el trànsit té pujades i baixades, no? Bé, clar, nosaltres vam començar el trànsit, Mossos, el desplegament, doncs el 98, no? El 97 comencem a preparar, agafant les competències, i el 98 ens despleguem per les carreteres. L'accidentalitat que... Clar, i les carreteres, però només de la província de Girona, Després amb el de curs es va assumir en tot Catalunya, però comencem a Girona i la veritat és que hi havia molta accidentalitat, però accidents molt greus. Moltes víctimes mortals, ferits molt greus i tot un seguit d'accidentalitat de mitja i baixa intensitat, no?
0: Joan, les comarques de Girona, ja sigui per les carreteres o ja sigui pels conductors, tenen alguna característica que ens fa ser especial respecte a Lleida, Tarragona o Barcelona?
1: Bé, és el que estava dient, no? Al principi, doncs, esclar, teníem molta accidentalitat, però tot això després es va anar reconduint. També ens va ajudar molt totes les infraestructures que, en diferència a la zona metropolitana, que hi ha molt de volum de vehicles, però esclar, tenim moltes carreteres desdoblades, no? Autovies en general, no? Esclar, tot això disminueix doncs l'accidentalitat greu, no? Per dir-ho així, ja que no tenim ni col·lisions frontals ni embestides, que és el més perillós, no? Girona, pues, per al volum de trànsit que tenim, ja que és la porta d'Europa amb Espanya, vull dir, tenim molt de trànsit itinerant, molt de trànsit autòcton, que fa molta mobilitat cada vegada més, i després doncs el que tenim doncs en trànsit, no? Tant que venen de vacances com el que ens creuen. Però tot aquest volum, jo crec que l'accidentalitat doncs la tenim molt continguda. És clar que no es pot dir que hem assolit cap objectiu. Sí que es van assolint els objectius que es van marcant, però mentre hi hagi accidentalitat i mentre hi hagi accidents amb víctimes, una persona que es preocupa pel trànsit doncs no assoleix els objectius. No?
0: Joan, diries que l'AP7 és la via més problemàtica i la més conflictiva de les comarques de Girona, tant pel que fa a la sinistralitat com pel tema de les multes d'excés de velocitat?
1: Bueno, l'AP7, i sobretot doncs, des que hi ha hagut l'alliberament de peatges, doncs, sí, doncs esclar, té un volum de trànsit, doncs, per exemple, de vehicles pesants passen entre uns 14 i uns 16.000 camions al dia, en tots dos sentits, en el tram aquest nostre, no?, amb els 5 quilòmetres que tenim de la regió. Això sense tenir en compte doncs, el volum de turismes, que si bé els camions ja més o menys doncs, eren els que tenien que circular sempre per l'autopista, en canvi els turismes no. Clar. I això doncs, comporta doncs, molta circulació molt densa, gent que no està molt, o vehicles i conductors que no estan molt capacitats per conduir en vies així d'alta densitat i tenim accidentalitat. Però no és la carretera que en el tram de la nostra regió de Girona, tot i que hi ha retencions, hi ha molta circulació, no és una via doncs, de molta sinistralitat.
0: Quina és la via de més de sinistralitat de les comarques de Girona? Ho sap, Joan?
1: Esclar, les carreteres que més ens preocupaven ens preocupen doncs, són potser les que són de més connexió amb la costa. Per exemple, la carretera doncs, la C66, la que va des de Girona doncs, fins a Palamós, Palafrugell, després la C60 que va des de Girona fins a Santa Cristina, Platja d'Aro, Palamós. Aquestes són unes carreteres que tenen molta afluència de vehicles, molt congestionades, i aquí el no estar desdoblades és on podem tenir l'accidentalitat més greu. O sigui, col·lisions frontals, embestides, el que feia referència abans, no? Aquestes són les que
0: més perilloses.
1: Me preocuparia més, sí.
0: Joan, molt breument, deia abans que els Mossos s'estan replantejant degut a que la tecnologia, ho deia abans, les aplicacions del mòbil, com per exemple el Google Maps o el Waze, que t'avisen del regal, dels regals, dels radars fixes i mòbils, fins a quin punt us heu hagut de replantejar el sistema de posar els radars perquè no us trobin?
1: Bé, és que això és el peix que es mossega la cua, no?, per dir-ho així, perquè, esclar, aviam, L'objectiu no és posar moltes denúncies, sinó l'objectiu és que la gent condueixi conscient de que està conduint, que no està fent altres coses, com escrivint missatges, com a distraccions. Si aquestes aplicacions avisen de que hi ha control i el conductor en aquest tram doncs se centra en la conducció, bueno, jo crec que ja és un dels objectius que ja hem assolit, perquè si es posa una denúncia o se'n posen 50, tant de bo que se'n posés zero, perquè vol dir que la gent doncs condueix bé. Però que fa doncs els avisos dels controls d'alcoholèmia, bueno, doncs en aquí potser doncs sí que el que intenta és evitar que el conductor condueixi sota la influència d'alcohol o drogues, no? Uh-huh. Clar, aquests sí que han de ser molt més dinàmics. Abans doncs fèiem controls que es tallaven les autovies i duraven 2, 3 hores, 4 hores, perquè, bueno, era un lloc que, bueno, que tothom doncs tenia que passar per allà. Clar, ara amb aquests avisos doncs es busquen altres vies, no?, conductors que van sota els efectes, i això sí que ens comporta a nosaltres doncs de ser controls molt, molt mòbils, no? Fer petits controls per controlar tota la demarcació, no?
0: Molt bé. Joan, no tenim més temps perquè estem arribant ja a les 5 de la tarda. Primer de tot, t'agraeixo que hagis atès la trucada de Taronja Ràdio i de Ràdio Capital. Segon, et desitjo que tinguis una feliç jubilació i que trobis ben aviat un hobby per ocupar-te el dia, d'acord?
1: Moltes gràcies a tots i, bueno, ja que estem a l'estiu, tu, atenció amb la prudència, no?
0: Molt bé.
1: No, moltes gràcies a tots, una abraçada.
0: Una abraçada.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5. Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Jusler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu pots poses al jardí i Agrícol les solucions.
2: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
3: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
4: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a olalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
5: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
0: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
6: La ràdio de l'Empordà.

0: La millor música del món sona a Ràdio Capital.
1: De cap a cap, amb Joan Bosch.
2: Què tal? 5 de la tarda i 4 minuts. Segona hora de cap a cap a Taronja Ràdio Girona, 94.4 i Ràdio Capital, 95.6. L'Adrià Vázquez és el nostre turista accidental cada dimarts. Què collons cada dimarts? Cada dilluns. Estàs a la lluna, Bosch. Sent vells. Bé, doncs cada dilluns ens porta aquest estiu a indrets frescos. I us asseguro que avui té, diguem-ne, doble sentit, eh? Li he proposat jo i ha acceptat el repte. Com que la setmana passada ens va proposar anar al país més fred del continent africà, no sé si era Botswana, que clar, és hivern, avui ens anirem, perquè també és hivern austral, a esquiar a l'Argentina. Allà fa fred, eh? Allà fa fred. Aquí estem més acalorats. El que passa que, esclar, els preus, ja ens ho comentarà, estan desorbitats. Però tot i així tenim una bona excusa avui per anar a Argentina. D'aquí uns moments, Adrià Vázquez, el nostre turista accidental.

0: El turista accidental, amb Adrià Bas.
1: Hola, Adrià.
2: Hola, què tal?
1: Doncs mira, buscant refugis climàtics frescos per poder passar l'estiu, encara que em portis a la Quinta Forca.
2: Encara que, i que no siguin una piscina d'aquestes municipals,
1: exacte,
2: que fan olor de peus.
1: Ai, calla, calla.
2: I endavant,
1: calla, calla, calla, que l'altre dia van tancar la piscina de Besalú perquè algú s'hi va cagar, tu.
2: Ai, això és una moda, eh? Perquè a Bellpuig també ha passat, sí. A Targa ha passat 4 o 5 cops. Em voleu... O sigui, de debò, hi ha gent... amb lo fàcil que era, en quin moment es va inventar Madame la Pompadour, que va posar el cul a un bidet, a una tassa... quina necessitat hi havia d'estreninar-se en una piscina?
1: Però, clar,
2: de debò, complicar la vida.
1: Segurament, a veure, segurament som mainada d'aquestes i no, la Madame la
2: Pompadour... No!
1: Ah, no?
2: No, que han de ser mainada, això. La gent que s'ha de fer els trens de TikTok i d'allò. Fos mainada, no s'explicaria. Fos mainada, ha passat sempre, com quan hi ha gent, gent gran o gent que tenen persones amb una certa discapacitat que també poden anar a les piscines i no passa res. El problema són aquests descerebrats que decideixen, au, aquí m'hi cago i allà m'hi pixo. Doncs... Endavant la multa, endavant la multa.
1: Molt bé, va, escolta, anem a l'Argentina.
2: Bueno, on anàvem avui?
1: Argentina, a veure, amb tota la mala intenció del món i diguem...
2: Amb tota la mala folla per mi,
1: sí,
2: carinyo,
1: sí.
2: Perquè m'ho has deixat a mi, que saps que tinc el cor dividit,
1: sí,
2: que
1: sí.
2: Servidor és català, catalaníssim, de 16 cognoms catalans, però a més té un gran sentiment i una gran vinculació amb l'Argentina. Doncs què vols que et digui? Que em sap molt greu que avui l'Argentina hagi perdut el Mundial que haurien d'haver guanyat.
1: Sí, sí.
2: Endavant.
1: Toma, ja hem començat bé. Escolta, doncs aprofitant això, anem a Argentina perquè, tot i que l'economia del país està pels terres, i a més amb una inflació increïble i uns preus caríssims, hi ha molta gent que abans anava, quan estava a l'Argentina molt més bé, a l'estiu anava a esquiar a les muntanyes, als Andes, a Argentina.
2: A Bariloche, a Bariloche, clar. No, perdona, i ara ho diré, en sèrio, hi ha molta gent que fa argentins que són professors d'esquí que fan la temporada d'hivern a l'Argentina d'ells, quan per nosaltres és l'estiu, i al nostre hivern te'ls trobes al Pirineu fent de monitors. D'això en està ple.
1: Sí, sí, sí.
2: En qualsevol cas, que vam dir que aquest estiu buscaríem racons fresquets, malgrat tot, tot i que avui em penso que l'Argentina està en els ambients bastant caldejats, perquè ens entenguem, tot i així, com que allà és hivern, anem allà a buscar la fresqueta i se m'ha acudit un lloc d'on explicar-vos algunes coses interessants que, per exemple, jo no sabia. Avui anem al Perito Moreno.
1: Quin Perico?
2: No, Perico no, cariño. Perito.
1: Ah,
2: Francisco.
1: Sí.
2: Francisco Perito Moreno.
1: Això és un cim dels Andes, no, em sembla?
2: No, això és una glacera que està al lago argentino.
1: Vale.
2: Està a... mira, s'hi pot volar relativament fàcil. Dic relativament perquè hi ha rutes que són més complicades. Però avui en dia teniu un vol de Level que va directe de Barcelona a Buenos Aires... A Buenos Aires arribeu a l'aeroport de Ezeiza, que és el principal aeroport del país, que és Ministro Pistarini, i des d'allà, si teniu sort, podeu trobar una connexió amb el Perito Moreno, amb el Calafate, amb l'aeroport del Calafate. Si no el trobeu des de l'aeroport de Ezeiza, podeu anar a l'aeroport secundari, que és l'aeroport de rutes, com ells en diuen, de cabotaje, rutes nacionals, que és Aeroparque. Des d'Aeroparque segur que trobeu un vol directe al Calafate. I des d'aquell aeroport fins al Parc Nacional de les Glaceres, Parque Nacional de los Glaciares, hi ha al voltant d'uns 80 quilòmetres. I de tots aquests glaciars, de totes aquestes glaceres, el més important, el més visitable, el que és més senzill, però a més és el més impactant, és el famós Perito Moreno, que, curiosament, no està patint tant com ens pensàvem els efectes del canvi climàtic. Sí. Així com moltes glaceres estan patint un retrocés, aquest no. Té un color blau molt intens, però aquest color blau intens és degut a l'efecte de la llum del sol, perquè si t'hi atances, el color és transparent, perquè l'aigua és inodora, incolora, insípida. Això és l'aigua, oi, que ens havien dit? Doncs sí, sí. Pues el del Perito també és transparent. I allà, especialment us hi diria que hi aneu a l'època, doncs mira, de la nostra tardor i el nostre hivern, ara justament no és la millor, perquè haureu d'anar molt abrigats, haureu d'anar al Decathlon a comprar pues, molta pluma i molt de forro, saps què vull dir? Però s'hi pot anar, s'hi pot anar, s'hi pot anar. Bé, i jo, per mi, és contra aquestes calors, sí. Ara m'hauríeu de veure, que és, com que és el cap de setmana del Pride a Barcelona, vaig amb un bano de mil colors
1: molt
2: del
1: bé,
2: Pride,
1: perfecte.
2: Doncs si no us voleu ventar la xella com estic fent jo ara, feu el favor d'anar al Perito Moreno.
1: Ara mateix, ara corro. Escolta, fins la setmana que ve, eh?
2: Ara m'has de posar l'Ènia.
1: No t'agrada?
2: Home, però no té res a veure una senyora que viu en un castell tancada de fot 30 anys. Guai, un dia hem de parlar d'ella. Un dia s'ha de parlar d'ella. Vinga, vinga. Agur, fins la setmana que ve.
1: Adéu. Està collo. Apa.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Avui parlem de multes, de radars mòbils, d'aplicacions que teniu vosaltres al cotxe per controlar on hi ha un control dels Mossos i si us han posat moltes multes. Per exemple, la Sílvia de Girona diu: jo n'havia provat unes quantes aplicacions i al final sempre torno al Waze. Quan viatges molt es nota que la gent hi col·labora i els avisos arriben ràpid. Alguna vegada m'havia estalviat una bona recepta. Només tinc una multa fa molts anys. Josep de Palamós: jo no em faig servir cap. Em sembla que si vas pendent de l'aplicació acabes conduint més distret. Prefereixo respectar els límits i ja està. Toco fusta, però encara no m'han multat mai per excés de velocitat. Que bé. La Marta és de Porqueres. Jo porto una aplicació que m'avisa dels radars fixos i de les incidències del trànsit. Em sembla útil, però no me'n refio cegament. I de multes, alguna n'he tingut sobretot fa anys, quan corria més del compte. I acabo de moment amb en Jordi de Figueres. Diu: sí, porto una aplicació que avisa els radars i acostuma a funcionar força bé, sobretot els que estan ben senyalitzats, però no la faig servir per córrer més, sinó per estar més atent. De multes per excés de velocitat n'he tingut un parell i prou.

0: Era en Miqui Núñez quan són 6:15 de la tarda i 2 minuts aquí a Ràdio Capital i Taronja Ràdio. I després... Living is without you, una cançó de Nilsson que va versionar la Mariah Carey i que us proposo recuperar d'aquí a 3 minuts. Apa, macos, tornem.
1: The Corrs, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
2: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol a la Ciutadella de Roses us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
3: Esmorzarem pa amb oli i sal.
2: Darreres entrades a sonsdelmont.cat.
4: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa-te'n al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
5: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
6: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
1: The Corrs, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
8: Més econòmic del que et penses.
7: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
8: del nostre web,
7: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
7: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
9: Barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat. It's my...
10: Escoltes Ràdio Capital.

0: la música
1: les 24 hores del dia.
2: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: 972 313 702.
1: Carles de Girona, bona tarda.
2: Bona tarda, Joan.
1: Quin fred que fa, eh?
2: Déu-n'hi-do, és que amb aquestes temperatures no s'està ben lloc.
1: El cotxe amb aire condicionat i amb un bon, i amb una bona aplicació perquè no t'avisin dels radars. Sí o sí?
2: Això sí, això sí, correcte. Són imprescindibles.
1: Confessa't, n'ets... entens alguna d'aplicació al mòbil que t'avisi, el Waze o el Google Maps, de que hi ha un radar fixe, un radar mòbil o tot això?
2: Sempre, sempre, el detector de radars activat.
1: I què? De quant t'estaràs salvat?
2: Doncs jo crec que de moltes, eh? Perquè tal com estan les carreteres plenes de radars, no només en tinc una, sinó en tinc vàries, et diria.
1: Què vols dir? Vàries aplicacions?
2: Vàries aplicacions funcionant simultàniament.
1: Quines? Sí. Es pot dir això?
2: I tant, i tant. Jo crec que és tot legal utilitzar aplicacions.
1: Doncs digue-m'ho, que a veure si ens serveix a mi. Digue-m'ho.
2: Aviam, no et sorprendrà que et digui la primera de tot, que és el Waze.
1: Clar, aquesta ja la tinc, sí, sí.
2: Com a plataforma que visualment es desplega en el navegador. I la compagino amb RadarBot.
1: Jo també la tinc, aquesta. Jo també. Veus, amb això anem, ens assemblem bastant, bastant bé. Escolta, jo no diré...
2: si tinc moltes... Les
1: multes. No diré les multes, perquè si porto moltes aplicacions és senyal que d'allò. Ara, crec que donen informació no correcta del tot, perquè de vegades estàs conduint per l'autopista i rebo un missatge dient helicóptero volando. I, sí. O control dels Mossos d'aquí a d'allò, o radar mòbil. I clar, bé, freno, però de radar mòbil no n'hi ha cap, com a mínim, clar.
2: Doncs jo, perquè tinc les versions gratuïtes, fan una bona feina. Jo crec que després hi ha alguna versió de pago.
1: Ah, no ho sabia,
2: això. Que no, bueno, bé que diu que hi ha una versió. Crec que poder, tens alguns avantatges més que tampoc sé molt bé quins són, perquè no he arribat mai a utilitzar les versions de pagament. Però tot i així han anat millorant bastant i es complementen prou bé. I són uns imprescindibles avui dia per anar més o menys tranquil al volant.
1: O sigui, per anar més o menys tranquil al volant, una persona que no hi va tranquil, que sinó que té el peu a l'accelerador posat permanentment, com que... Sí. Ves això, no? Més o menys?
2: Sí, totalment. I però és que hi ha els radars avui dia, no trobo gens bé que Palafrugell mateix tingui radars...
1: Que no en té? Ostres! Oh! Mare meva! No, un momentet. Ara em confessaré. A l'entrada a Palafrugell, que hi ha quatre carrils allà a la zona de l'oficina de turisme, sobretot ara, la gent que ve per Palafrugell que vagi al tanto, perquè allà es pot anar a 50 i si vas a 55 t'ho foten pel davant i pel darrere, eh?
2: Exacte, la que ve i la que se'n va, o sigui,
1: exacte.
2: No s'escapa ningú.
1: No, digue'm
2: jo
1: a mi.
2: També he pagat una
1: allà, bueno, sí. Enhorabona, només una.
2: Ja. I la vaig intentar recórrer, però ja et pots imaginar de què va servir.
1: Sí. En fi, de res. En fi, la culpa és nostra. En sèrio, ara fotem conya, però vull dir que no, hem d'anar respectant la velocitat i la culpa és totalment nostra, Carles. Mea culpa, mea grandíssima culpa.
2: Ave apa. Maria, por això.
1: Sents pecar com un concebuda i apa, que donguin... No. Que et donguin un bon refrigeri. Apa, que vagi bé.
2: Apa.
1: Adéu.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Joan Coll i aquesta és l'actualitat de les comarques gironines. L'Ajuntament de Girona reactivarà 11 càmeres lectores de matrícules als principals accessos de la ciutat aquest estiu. Amb l'objectiu de reprendre el servei, properament es farà manteniment del sistema automatitzat de lectura i reconeixement de matrícules després que en una auditoria realitzada l'any passat es detectés que faltava actualitzar el programari i que fallaven els sistemes d'alimentació de les càmeres corporatives. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, assegura que amb la posada al dia d'aquest sistema recuperen una eina important de videoprotecció que contribueix a fer de Girona una ciutat més segura. I l'Hospital Santa Caterina de Salt ha posat en marxa un nou protocol d'acompanyament neonatal per tal que els progenitors no s'hagin de separar dels seus nadons ingressats a neonatologia. El model pioner afavoreix la presència continuada del pare o la mare, fins i tot quan cal una incubadora, amb l'objectiu de reforçar el vincle, reduir l'estrès familiar i facilitar la lactància materna. Tradicionalment, quan un nadó ingressava en aquesta unitat, sovint suposava una separació física de la mare durant les primeres hores o dies de vida. Ara el centre ha fet un pas endavant per minimitzar aquestes situacions i preservar la proximitat entre mare i fill sempre que les condicions clíniques ho permetin. I l'Escala posa en marxa la nova potabilitzadora que permetrà millorar la qualitat i garantir el subministrament d'aigua. Després de 2 anys d'obres i una inversió de 8,7 milions d'euros, aquest dilluns s'ha inaugurat l'espai que permetrà millorar la qualitat i garantir el subministrament d'aigua al municipi. L'actuació s'ha finançat amb recursos propis del Consorci d'Aigües Costa Brava a Girona i una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua. A més d'implicar-se en la construcció de la potabilitzadora, el Consorci ha adquirit la titularitat dels pous i dels terrenys i des de l'abril assumeix la gestió de l'abastament en alta del municipi. I fins aquí el repàs de les principals notícies d'aquest dilluns a les comarques gironines. Tornem demà amb tota l'actualitat informativa.
3: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97, 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
4: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
5: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
6: De cap a cap, amb Joan Bosch.
7: Sis de la tarda, 5 minuts, última hora de cap a cap a Taronja Ràdio Girona 94.4 i Ràdio Capital 95.6. D'aquí uns moments, com sempre des de la Bisbal, Miquel Abres treu la pols de la seva discoteca particular i ens presenta no cançons d'ell, sinó d'altra gent.

0: reacció de la gent. Primer, ara no ho faria. Està a la platja de Llafranc. Quina enveja la mare que el va parir. Però ara si et posessis a cantar aquí, què pensarien? Que la gent que demanes el moino o què?
1: Sí, segur. Bueno, avui en dia no em faria cas ningú.
0: No et faria cas segur, ningú?
1: Perquè avui... No, bueno, aquí avui en dia ja ha canviat molt això. Abans sí que era molt guai quan algú cantava, sí. La gent l'escoltava. No, ara la gent està massa pensant en lo seu.
0: Em deies que a la platja de Llafranc en aquests moments està petant, no?
1: Sí, està rebentant un dilluns tarda. Ostres. Que estigui rebentant, es nota que és festiu a Palafrugell.
0: Ah, avui, esclar, per què és festiu a Palafrugell? Ah, esclar, és festa major, cony, és veritat, home. I tant, home.
1: És festa major.
0: Per tant, estàs tu aquí celebrant la festa major, fent la connexió.
1: Sí.
0: Jo si pogués fer el programa... Tu podries fer el programa de ràdio, de televisió, des de la platja, sense cap tipus de problemes.
1: I tant, avui en dia es pot fer perfectament.
0: Poses els peus en remull, mires que no et toqui el mòbil a l'aigua i des de... I tira milles.
1: Sí, sí, es pot fer perfectament. Però bueno, jo a la platja dues horetes ja en tinc prou, dos, tres horetes
0: sí?
1: Ja en tinc prou.
0: Sí?
1: Hi ha persones que s'hi estan tot el dia, jo, per exemple, no. Jo m'agrada més dos o tres horetes i fer migdiada a casa, després dinar, fer migdiada a l'estiu i ja està.
0: Està bé. Saps que la temperatura de l'aigua del mar l'altre dia a l'Estartit, que suposo que Llafranc no variarà gaire, estava a 28 graus, eh?
1: Hòstia. Sí, sí, sí. Bueno, l'aigua està cada vegada més calenta, això està clar.
0: Sí, sí. Escolta, avui que ets a la platja, em vols posar una mica de reggae?
1: Sí, home, aquest estiu el reggae ens anima a tots. Una cançó del disc Exodus, que per mi és el disc més important que s'ha fet mai de música reggae, i m'agradaria molt que posessis la cançó del Natural Mystic.
0: Per què aquesta
1: de Bob Marley.
0: Què té aquesta cançó per tu, Miquel?
1: Bé, és de les cançons menys conegudes de Bob Marley, és la que obre el disc Exodus, i per mi bueno, és una cançó que mai he fet en directe, que no és una cançó que conegui molta gent, però sí que és de les cares bé més conegudes i de les que més a mi m'emocionen, no?
0: Molt bé. Doncs escolta, a ballar reggae a la platja de Llafranc i nosaltres el ballarem aquí als estudis.
1: Genial. Fins doncs a ballar.
0: Fins la setmana que ve, Miquel. Una abraçada.
1: Una abraçada.

0: 972 313 702.
1: El vostre cotxe, o millor dit, quan aneu al cotxe, el mòbil té aplicacions antiradars, Waze, Google Maps, el feu servir normalment per evitar, entre cometes, radars inesperats? Per exemple, la Sílvia és de Girona, diu: jo no porto cap aplicació antiradars, prefereixo mirar la carretera i respectar els límits. Alguna multa m'ha arribat, però fa molts anys que no me'n posen cap. En Pere és de Banyoles. Perdó. Faig servir una aplicació que t'avisa dels radars i de les incidències al Waze, però no sempre és fiable al 100%. Hi ha radars que no detecta o avisos que arriben tard. Jo he tingut alguna multa per anar massa ràpid, sobretot quan era més jove. Ara vaig molt més tranquil. La Núria de Girona diu: tinc una aplicació que m'avisa del radar, Radar Bot, i em dona molta tranquil·litat, sobretot quan vaig per carreteres que no conec. De multes, per sort, no en tinc gaires. Alguna per aparcar malament, però de velocitat, cap. Bona.

0: You Are the First, The Last, My Everything, un clàssic de Barry White. A 2:15:02, Taronja Ràdio, Ràdio Capital. I després de la publi recuperarem aquest èxit dels The Cure, Why Can I Be You?
1: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els 5 sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com. Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
2: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel Comtat Sant Jordi.
3: Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera. Dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país.
4: Si tu no estàs aquí, no sé.
3: Entrades a sonsdelmón.cat.
1: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 9:15 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerazad de Rimsky-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
5: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir.
6: Cal deixar empremta.
5: Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
7: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
8: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6
9: delictes.
8: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
10: El Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
11: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
12: Avui una jornada plenament assolellada.
13: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
14: Ràdio Capital.
13: Per saber tot el que passa a casa teva.
15: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
16: Més econòmic del que et penses.
15: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio.
16: Del nostre web.
15: De les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
16: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
15: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
17: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: 972 313 702.
1: Radars i aplicacions antiradars al mòbil quan aneu en cotxe. Aquest és el tema d'aquesta tarda. D'aquí uns moments vaig amb una trucada que ens arriba des de Torroella, d'en Joan. Abans llegeixo uns quants comentaris que han arribat més per WhatsApp. Per exemple, l'Albert de Banyoles diu: jo no em refio mai del tot d'aquestes aplicacions, les faig servir com una ajuda, però el que realment funciona és mirar els senyals i no córrer. Multes de velocitat, n'he tingut dues a la vida i encara em fa ràbia recordar-les perquè eren perfectament evitables. La Laura de Figueres: jo sí que porto una aplicació que m'avisa dels radars, RadarBot, sobretot perquè sóc una mica despistada i a vegades no m'adono que he canviat de límit de velocitat. De multes, només una, i espero que es quedi així. I acabo de moment amb en Miquel de Girona. Diu: no porto res especial, però sí que faig servir el Waze de navegació, que també avisa dels radars. Normalment és bastant fiable. Jo alguna multa de velocitat he tingut, però no sóc dels que em porta una col·lecció a la guantera. I en Joan de Torroella. Hola, Joan, bona tarda.
2: Bona tarda, què tal, com estem?
1: Doncs molt bé, aquí anar tirant. Ja queda poc per acabar el programa i ens refrescarem una mica. Escolta, la teva relació amb les aplicacions que tens al mòbil, si és que en tens alguna, perquè te les has de descarregar, aquestes que t'avisen que hi ha un radar fixe, mòbil, que hi ha els Mossos per la vora, en tens alguna al mòbil?
2: Mira, Jo havia utilitzat totes aquestes aplicacions, el Waze i tot això, però saps què passa? Al final, com que un fa sempre els mateixos trajectes, ja més o menys saps on estan els radars, i en el que seria el dia a dia, més o menys no fas servir res. I després, allò sí, quan després he de fer un viatge una mica més llarg, sí que em miro al Maps, perquè et diu allò sí, el trajecte serà molt més llarg del normal i tot, que també ajuda bastant. Això sí, en algunes altres èpoques vaig arribar a estar en el grup, algun grup d'aquests que t'avisen, saps, una mica més, que si veuen algun policia i tal, més que res, perquè clar, saps, si tens pressa i vols anar ràpid, doncs no voldries pas córrer algun perill.
1: Bé, de fet, Waze és una aplicació d'aquestes, o sigui, és una xarxa social.
2: Bàsicament, exacte.
1: Que si algú veu un radar o un control, ho posa, ho escriu, sí, i després t'avisen. I el que passa és que moltes vegades no existeix aquest control ni aquest radar.
2: Sí, o ja ha passat. Jo crec que saps què passa? Al final, amb això del Google Maps, com que tothom el té i es comparteix la informació, arriba un punt que jo crec que el Google Maps propi, amb les mateixes dades que compartim, sap desxifrar si s'han parat per un radar, si s'han parat perquè hi ha tràfic i tot això, i ja no cal ni que hi hagi el Waze aquest, jo crec.
1: Tema multes, condueixes molt tu o no?
2: Sí, en el dia a dia.
1: I multes o no?
2: Jo crec que tinc una mica de sort, perquè més d'algun cop hauríem d'haver arribat, però un cop ja t'has fet l'estrena en aquells radars que no sabies que estaven allà, ja no em sabem caure de noves.
1: Molt bé. Per cert, hi ha molts radars que t'avisen que hi ha un radar, i en tinc uns quants de localitzats a les comarques de Girona, que no funcionen, eh? I a més...
2: Correcte.
1: Que sí?
2: Correcte. Jo en tinc un per aquí a prop i no sé pas si és un de tram, si és un de jo què sé, no sé...
1: N'hi ha un de perillós... Mira, és que jo els conec tots, eh? Podria fer un llibre, podria fer una tesi. A Torroella n'hi ha dos de molt mal parits. Un al passeig i l'altre com si anessis desviació cap a l'Estartit.
2: Exacte, sí? Exacte. Aquest, el del passeig és molt perillós, perquè a més és un passeig que fa baixada, llavors sí, ja t'invita una mica a anar més ràpid, no? Llavors aquest... Els de fora sol enganxar-lo.
1: És molt mal parit. Molt bé. Escolta, que vagi bé.
2: Vinga, gràcies.
1: Adeu. I ara escoltem a Rick Astley, que per cert, el dissabte va fer un recital, però de conya. Ens ho vam passar de debò. Escrivia la crònica del concert a la pàgina web de Radio Capital i deia que era molt més que un mite dels 80, perquè vam poder escoltar els clàssics de sempre dels 80, però unes versions del Highway to Hell dels AC/DC amb unes cançons de gospel increïble. Aquest tio està en plena forma.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Fangoria arriba en el seu millor moment. Diumenge 10 d'agost a la Ciutadella de Roses. Viu tots els seus grans èxits a la que promet ser una de les grans festes d'aquest estiu. També hi seran Nancy's Rubias. Què? T'ho perdràs? Entrades a sonsdelmón.cat.
3: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
4: Bufaré i bufaré i la teva casa a terra tiraré.
3: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
4: Però què passa aquí?
5: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
4: Així no hi ha qui les faci caure.
5: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
6: Marxo a la platja.
7: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
6: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
8: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Llafranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
9: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
10: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
11: Practicant l'esquí sense pals a l'estiu?
2: Ràdio Capital.
12: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys de cançons i territori.
1: Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà. Independent.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 8.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La que cuidem més. La que més ens agrada.

0: Sí, sí. Per primera vegada, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, junts en un mateix escenari. Divendres 31 de juliol, a la Ciutadella de Roses, us muntarem un bon festival. Deixa els nens amb els avis i porta el banyador. Obrim les portes a les 7 de la tarda, amb zona de food trucks, barres especialitzades i DJs.
1: Esmorzarem pa amb oli i sal.
0: Darreres entrades a sonsdelmon.cat.
2: Manòmena.
3: Maxil·la Estètic.
4: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
5: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
4: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
5: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
4: Confia en Maxil·la Estètic.
5: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
4: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
2: Fenòmena.
3: Maxil·la Estètic.
6: Imagina gairebé un centenar de joves músics omplint de música la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Aquest divendres 31 de juliol, a 8:45 del vespre, viu el primer concert de la gira catalana de l'Orquestra Simfònica de les Escoles de Londres. Ethel Smith, Anna Klein i la màgia de Xerezat de Rimski-Korsakov. Entrada gratuïta, sense reserva. Castelló d'Empúries. Música simfònica a la Basílica de Santa Maria.
7: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
8: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
9: Si ja t'has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
10: Radio Capital.
11: La ràdio de l'estiu.
10: Des del cor de la Costa Brava.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Ací Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Rosana torna als escenaris per celebrar els seus 30 anys de carrera. Dimecres 5 d'agost, a la Ciutadella de Roses, torna a viure tots els seus èxits de la mà d'una de les artistes més grans del país.
3: Si tu no estàs aquí, no sé.
2: Entrades a sonsdelmón.cat.
4: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
5: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.

0: que et digui més maneres de suar?
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.
3: Let's go.

0: Fent Empordà.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
1: Ràdio Capital. 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10. Ràdio Capital també a les xarxes. Busca'ns amb l'usuari @CapitalEmpordà.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: aquells i aquelles que feu possible Ràdio Capital Empordà. Felicitats per aquests 25 anys d'història, 25 anys de bona ràdio. Gràcies per fer-nos pròximes les històries humanes i deixar-nos escoltar aquella bona música. Gràcies perquè els que vivim a l'Empordà us estem molt agraïts, i també els que estem més enllà i la vida ens porta lluny de la nostra terra, doncs ens feu partíceps d'aquesta bona ràdio. Així que per un quart de segle més us auguro molts encerts.
1: Ràdio Capital.
2: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per a molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera

0: molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
1: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.